0: específico, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la coordinación durante todos los actos. Lo explicaba María Beltrán, concejala de Fira.
1: De la experiencia de cada edición, per començar a comptar amb una planificació tècnica estable, permanent i pensada per al futur. I això és exactament el que hem fet. Pot semblar que estem parlant simplement d'un expedient administratiu, però res més lluny de la realitat. El projecte d'activitat és, en realitat, el document que ordena tota la fira. És la ferramenta que ens permet estudiar-la, analitzar-la, entendre-la i planificar-la des d'una perspectiva global. És un document que descriu detalladament cadascun dels espais que conformen el recinte firal, que defineix els usos de cada zona, que determina els aforaments, que estudia la mobilitat de les persones, que planifica els accessos, les vies d'evacuació, els punts d'assistència sanitària, els recorreguts dels serveis d'emergència i els protocols d'actuació davant qualsevol incidència. Però va molt més enllà. Aquest projecte també analitza els riscos propis d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, estableix les mesures preventives necessàries i coordina el treball de tots els serveis que intervenen abans, durant i després de la fira.
0: La resposta del públic també està sent bastant positiva. Ja s'han vendit 6.300 entrades per a la nit jove, la noche en la que actuarà la Fúmiga. Todavía queden unes 700 localidades, segurament haurà menys, perquè és la xifra que nos informaron esta setmana. A través de Entradas 360 lo podéis comprovar al precio de 15 euros.
1: La nit jove de Xàtiva presentarà una cita, jo crec que històrica, el dia 15 d'agost. La ciutat es converteix en l'epicentre musical de l'estiu. Dins de la fira d'agost, la Fúmiga enceta el seu emotiu comiat dels escenaris amb la gira L'últim abraç, en un concert que promet ser legendari.
0: La programació volverà a reservar un espacio para la educació i la sensibilització. Además, la fira incluirà activitats dirigides a los más jóvenes.
1: I és que des de l'Associació de Suport Mutu a l'Educació, per primera vegada a la plaça Sant Jaume, es va convertir a un nou escenari musical. Gràcies a aquesta iniciativa se va incorporar una programació de fira de dues jornades dedicades a la música en directe. Els concerts que organitzen des de l'Associació de Suport Mutu a l'Educació seran el 17 i el 18 d'agost a partir de les 10 de la nit i donaran visibilitat als grups emergents i molt especialment al talent de proximitat.
0: La diversitat seguirà tenint un paper protagonista a la programació. El dia 17 se celebrarà el Dia de la Diversitat con un bingo presentado por Alexia Tinight, además de actuaciones y propuestas abiertas a toda la ciudadanía.
1: El dia 17 d'agost celebrarem per primera vegada el Dia de la Diversitat. Hem volgut incorporar aquesta jornada perquè entenem que la fira també ha de ser un espai de visibilitat, respecte i convivència. Este dia convertirà la fira en una celebració de la diversitat i de la llibertat de ser cadascú com és.
0: I hablando de la fira d'agost de 2026, que esta setmana se havia presentat la programació oficial en quant a la organització, que és lo que nos interessa sobretot als veïns de Xàtiva, el muntatge de las atracciones, del recinto ferial, comenzará las próximas semanas. Este operativo supondrá los habituales cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento en muchas calles de la ciudad conforme avance la instalación. María Beltrán, concejala de Fira.
1: A partir del dia 5 d'agost començarà el muntatge de la fira per la part de damunt de les voreres i a partir del 10 d'agost es produirà el tancament total de la fira i muntatge de la redona que instal·lem en Plaza España.
0: Y precisamente el ayuntamiento ya ha diseñado el dispositivo de movilidad para facilitar los desplazamientos durante la fira, compatibilizando el desarrollo de los actos con el tránsito de vecinos y visitantes.
1: Acar es que enguany continuem reforçant el servei de busos gratuïts als aparcaments dissuasoris, perquè entenem que una fira com la de Xàtiva també ha de ser còmoda, accessible i sostenible. La fira d'agost és declarada d'interès turístic nacional i amb el gran volum de visitants que rebem, tornem a habilitar diversos aparcaments dissuasius situats als accessos de Xàtiva que estaran connectats amb el recinte firal mitjançant el servei gratuït de minibús.
0: I el Partit Popular de Xàtiva ha propuesto la elaboración de un plan anual de gestión para Biscayne. La iniciativa plantea establecer un calendario estable de mantenimiento, limpieza, desbroce y actuaciones de prevención de incendios, además de dotar del plan de un presupuesto específico y celebrar reuniones periódicas con los vecinos para mejorar la gestión de la zona del término municipal. Escuchamos al portavoz local del Partido Popular, Marco Sánchez.
2: Biscayne no puede seguir gestionándose a golpe de parches y